0: The harsh realities we encounter every day.
1: Famílies senceres vivint en habitacions de
0: lloguer.
1: La soledat de les persones grans o la precarietat laboral entre tantes altres situacions. Mai no perdem l'esperança en la capacitat de les persones per recuperar el seu propi rumb, ni la confiança en la força transformadora de l'amor de Déu. I tanmateix, Sant Pare, de vegades també sentim impotència. Impotència per no arribar a totes les persones, a totes les llars, a tots els racons on és tan necessari. I ens preguntem si vivim amb prou intensitat el manament de l'amor que el Senyor ens va deixar per construir una societat més justa i fer més visible el seu regne.
0: Among us.
1: Gràcies, Sant Pare,
0: thank
1: per
0: you,
1: la seva
0: Holy Father,
1: avui
0: for
1: entre
0: your presence among us today,
1: i per les seves paraules
0: and
1: de suport,
0: for your words of encouragement, consolation, and challenge,
1: a
0: which strengthen us
1: amb humilitat,
0: in our commitment
1: esperança
0: to continue serving the gospel
1: moltes
0: with humility,
1: gràcies.
0: Hope, and fidelity.